0: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, unflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no

Malaurat país de botiguers que trau la llengua a subhastes sense escrúpols, amb la cara descoberta i els mitjans de comunicació com a testimonis de la desfeta. País de paisatge hipotecat, venut a la divina providència. Som hereus irresponsables i curts de mires. País que fuig de la lectura, no siga cosa que les lletres inspiren la revolta racional i nacional que necessita. País que aspira a sucursal, sanament regionalista, educadament dòcil, infinitament alienat. País de treballadors precaris que accepten qualsevol cosa, que assumeixen el rol indigne d'engranatge, que demanen permís per anar al lavabo i no senten vergonya. País de complexos i tergiversacions, capital de la censura i de la manipulació mediàtica. País de l'enveja i l'autoodi, que nega i neutralitza però no bastix, que protesta flèbilment des de la barrera. País amnèsic, desmemoriat, que amaga la història en les profunditats de l'armari. País

ostentació. País anònim, sense símbols, a la deriva del temps i de l'espai. País de putes, lladres i capellans, especuladors i proxenetes, taxistes furibuns i altres bestioles de Déu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

substàncies no detectades, però no es descarta que

0: Gràcies, bona nit. Bona nit, bona nit.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM. Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

En colònies de polilles als vestidets de la nena. Hi ha restaurants de carcoma per les vigues i entre els mobles i de tant en tant un raig de lluna. Es farta de dormir fora i entrar dins la guardilla.

oreneta. Entra per un forat del sostre, pon un ou al niu i vola. Vola. Una família d'orenetes n'ha migrat de la guardilla.

t'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge... Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulguis, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: thou shalt know she can't love you.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Hola, cos, sé que no ens volem molt bé, que el cervell et mana ordres perquè t'enfonses amb ell.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu. You're beautiful, it's true.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
2: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
2: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

0: Acció social d'acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: T'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego et desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

Comença On és d'estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. On és d'estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, on és d'estiu. Són les 8 i 8 minuts, nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical. Nosaltres el donem la benvinguda, el bon dia en aquest dijous 24 de setembre del 2026. I, per supost, un dia més, una jornada més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla, qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mavi Domènech.

A nosaltres ens ha arribat el moment de començar a arrencar amb la nostra selecció musical. Exactament, avui arrenquem amb una balada clàssica, una cançó que parla de dolor, perquè s'ha de despedir d'un amor, el qual doncs pareix ser que no el pot retindre. Exactament, anem a viatjar a través del temps. Nosaltres ens quedem situats avui a l'any 1975 per escoltar a Vice City Rollers. A més, rescatem aquest Bye Bye Baby. Comencem. Bon dia.

Amb aquest famós tema, com havíem presentat aquest Bye Bye Baby dels Bye City Rollers, aquest clàssic a l'any 1975, nosaltres arrencàvem avui aquesta selecció musical del nostre Ones d'estiu. Seguim viatjant a través de la música, però en aquesta ocasió ens situem en els anys 80. Un tema romantiquíssim. Rescatem avui un dels majors èxits per a El Norte, una cançó de l'any 88. El tema Entre tu i jo.

0: Ahí estàvem disfrutant d'aquest gran clàssic entre tu i jo, aquesta cançó que parlava doncs, d'un amor sincer i d'aquesta il·lusió d'una fletxa juvenil. Del Norte, a 1988, a l'any 2016, en aquesta ocasió parlem de Ego. Una cançó que reflexa com aquest ego demana constantment atenció, aplaudiments. Parlar-te, podríem dir, d'una imatge no massa real.
1: Qui era el primer beau? Qui t'ha devenido megaló? Viens donc chatouiller mon ego. Ale, ale.
0: Quasi, quasi podríem dir que és eixe orgull, eixa obsessió que es viu en les xarxes socials.
1: Personne ne peut m'en dissuader.
0: Que viuen molts en un món irreal, no actual. Viuen en una bombolla on pareix ser que tot és perfecte, de color de rosa, però en realitat és superficial. Doncs així tenim avui ese ego amb Willy William.
1: Dis-moi

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per donar a conèixer aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimecres 23 de setembre. Va ser el 60.332 de la sèrie El 2. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 en la jornada d'ahir va ser el 6-0-3-3-2 de la sèrie 0-0-2.

Moment per rescatar una meravellosa cançó del grandíssim cantant William Pitt, una cançó que es va convertir en un gran èxit així en Espanya l'any 1987. Tractava d'una invitació a escapar de la monotonia. City Lights. Llums en la ciutat.

light is on.

Ahí está Mandy disfrutando esa deuda masculina y sexy, ¿eh? Amb temps, amb pinzellades nostàlgiques. Arribava aquest gran clàssic, aquest gran tema de William Pitt, City Lights. Any 2009, Miley Cyrus, The Klimp.

I una d'aixes cançons que també van deixar penjada en la dècada dels anys 70 és el tema de The Kinks, la famosa Lola. Realment narra la història d'un encontre romàntic entre un jove innocent i la misteriosa dona anomenada Lola. Lola. Una misteriosa trobada. Perquè ell diu que caminava com una dona, però realment parlava com un home. Curiosa història, eh? La que narren Kinks, any 1970.

seguim amb grans clàssics en aquesta ocasió, que quedem situats en la dècada dels anys 80, exactament per el grup alemany Modern Talking. Any 1986 anaven amb aquest Brother Louie.

així ens hem quedat en aquesta ocasió recordant un tema de 2005, una cançó que ens arribava de la mà de Ricky Martin i que, com podem comprovar, porta per títol Jaleo. Un homenatge a aquesta passió intensa, a aquest desig, a la seducció. Jaleo.

del 2005 al 2007, en aquesta ocasió, disfrutant de la desapareguda ja banda valenciana, els Obrim Pas, que en aquesta ocasió doncs venien acompanyats de la gran banda pegolina, la Gossa Sorda. Nosaltres avui els escoltem amb el tema Amb la teva gent. Go on a mission and bug on out.

0: Estabilitat en altura i certa entrada marítima que podria afavorir alguns ruixats al litoral mediterrani. De moment, però, no estem parlant de cap episodi important. Els canvis més clars podrien ser que, com ja havíem anunciat ahir, arribaran a partir del dimarts o dimecres, quan els models comencen a reforçar una circulació molt més atlàntica. És una configuració així. Les precipitacions més importants solen quedar-se sobretot a l'oest i nord-est peninsular, mentre que al Mediterrani poden quedar més al marge amb vents que componen oest o terrals, poca pluja i temperatures que pareixer puguen ser un poc encara més altes per a l'època de l'any en la que ens trobem. I això és precisament el que hauríem de vigilar. Si este patró atlàntic s'allarga més dies, podria deixar-nos un final de setembre i un inici del mes d'octubre amb poca precipitació a les nostres comarques, just en una època de l'any en què sempre esperem més moviment meteorològic. Ara bé, no avancem encara massa cosa perquè la tendència de la setmana que ve va guanyant consistència i l'altra és saber si el patró es mantindrà durant molts dies així o anirà canviant al llarg dels dies i de les setmanes. Això s'haurà d'anar perfilant i nosaltres anirem confirmant i actualitzant en els nostres apartats de l'horatge.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
2: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
0: Les 8 i 46 minuts. Moment ara per gaudir d'una cançó que ens parla d'un amor verdader, absolut i devocional. És el que ens presa la veu varonil de Barry White, rescatant aquest fantàstic tema de l'any 74. You are the first, the last, my everything. El protagonista considera que la seva parella és el centre de l'univers, millor dit, i és lo primer i lo últim.

la primera, l'última i el meu tot. Com ho havíem presentat amb la gran veu de Barry White, rescatàvem aquest meravellós tema, ese tema que parlava d'aquest amor verdader i únic. I un record a l'any 74, d'un tema del 74, ens n'anem ràpidament a recuperar un clàssic dels 90, amb la veu de Tony Braxton, aquest Don't Break My Heart.

amb la veu impressionant. Toni Braxton, ahir estàvem escoltant aquest clàssic dels 90. En aquesta ocasió passem a escoltar el gran cantant Xuxo Jones, que en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de Dani Romero. Feien amb el tema Como Yo, un tema que es van presentar al 2018, i una cançó que ens parlava de desamor.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego nosaltres avui arribem a les 9 del matí. Ho fem escoltant el rei del pop. Ens quedem situats a l'any 1977 escoltant aquesta intensa cançó que parla de passió i de rendició total. White Dawn, Elvis Presley. I aquest record al 77. Amb ell arribem a les 9 del matí.

0: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent. Va
1: creixent la polseguera. T'agrada la música?
2: T'agrada la música?
1: Radio Pego.
2: 107.8 en FM.

Si hem acabat aquesta primera hora amb el rei del rock, arrenquem aquesta segona hora musical amb la reina del pop. Són les 9 i un minut i així està sonant la gran veu de Madonna, a la qual recordem amb aquest Material Girl, una cançó del 84.

Els estem escoltant la grandíssima, espectacular en Reina del Pop, ella és Madonna, en aquest material girl, una cançó que ens ha parlat doncs, de que ella prefereix enriquir luxes i béns materials per damunt de l'amor, els sentiments... I romansos. I estàvem escoltant aquest material girl, com havíem dit, aquest gran clàssic a l'any 84. Moment ara per situar-nos al 2015. Ho fem escoltant en aquesta ocasió els One Direction i el seu Drag Me Down.

0: de què vas.
1: Ens demana que hi ha que trobar la fortalesa interna per a impulsar-se i tornar a créixer sempre cap avant, mai cap arrere, no? No hi ha que trobar-se ni sentir-se vulnerable davant els atacs d'altres. Hi ha que fer-se grana con los pies en el suelo i el cap en alta.

0: perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns. But I want you to be true,
1: and I just wanna make... No. I viatjant a través del temps, ara passem a escoltar la cançó d'un personatge solitari misteriós enmig d'un desert. Comanchero, un gran èxit italiano disco de Moon Ray, any 1984.

meravellosa tema, tot un clàssic de l'any 46. Un bolero que en aquesta ocasió venia interpretat per l'any 2000 per Diego Torres, La última noche.

I tot un clàssic, tornem a l'actualitat. En aquesta ocasió ens quedem situats en el 2018. Ho fem recordant el tema Llegaste tú, un tema de Cinco, que en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de Prince Royce, el grandíssim cantant bachater, amb un tema de renaixement emocional, d'un nou amor.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, unflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
1: Que el premi siguis tu.
0: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Les 9 i 25 minuts, moment ara per escoltar aquesta grupa València de música ska, com són Agraviats. I ens diuen que front a les grans preocupacions hi ha que valorar els petits detalls i les vivències del dia a dia. Agraviats, les coses.

Les coses com havíem presentat, així estàvem disfrutant d'aquest gran tema que ens arribava de la mà del grup valencià Agraviats. Moment per seguir gaudint de més bona música, en aquesta ocasió recuperant tot un clàssic dels anys 90. In a word, two, sexy, and fear, and Prince. Come here, baby.

Gran clàssic als anys 90 i recordant aquest sexy MC amb Prince. I moment ara per gaudir d'aquesta gran banda britànica de música electrònica i reggae. I junt a la gran artista Still G. Ells arribaven al 2014 amb aquest Come Over.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego anem a recuperar un altre gran clàssic, una fantàstica i original cançó de Nicola Di Bari. Aquest grandíssim italià arribava l'any 1970 presentant-nos el tema Trotamundo. Nosaltres ens quedem avui amb la versió d'Emmanuel Ortega.

0: Meravellós clàssic que m'ha recuperat de Nicola Di Bari, com havíem presentat, aquest grandíssim cantant italià que va deixar una gran petjada amb molt bona música durant la dècada dels anys 60-70. I del Trotamundos al fotògraf, un tema del 2014 de la mà de Ed Sheeran.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Jocs de taula, maquillatge, tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
0: Les 9 i 46 minuts d'aquest dijous 24 de setembre seguim gaudint de bona música. En aquesta ocasió ens quedem amb el tema Love Me Again. Torna'm a estimar-me, un tema que ens arribava el 2019 de la mà d'Elton John junt a Taron Egerton. El tema que va servir com a banda sonora original de la pel·lícula Rocketman.

Una cançó que ens parla, doncs, de cuidar-se, d'estimar-se a un mateix, perdonant els errors del passat, dels seus fantasmes, les seves addiccions, un cant a la llibertat emocional. Així estem escoltant com havíem presentat ese Love Me Again, tornen a estimar-me, el tema d'Elton John junt a Taron Egerton. Recupera un clàssic dels 90, quan tens agrada, eh? Un overkill, i aquest Girl You, I'll Be a Woman, sona.

una chica, pero muy pronto será ya una dona. Un tema original de Neil Diamond del 66, como ya han dicho, recuperando aquest vell clàssic, que en aquesta ocasió doncs, ens havien quedat en la versió del 94 de Urge Overkill, aquesta grandíssima banda, i la qual doncs, la va popularitzar per a la pel·lícula Pulp Fiction. Moment ara per quedar-nos amb els catarres, que des del seu treball postal els recuperem avui amb el tema Avui està amb tu.

Arribem a les 10 del matí. En aquesta ocasió, escoltant un tema del 2022, un emotiu homenatge i una reflexió profunda sobre la vellea, el dolor físic i emocional dels sers estimats, la inevitable despedida de les persones que ens han vist créixer. Exactament, ens quedem gaudint de la veu d'aquest grandíssim cantant català, com és Miqui Núñez, amb el tema Dime que no duele. Com havien dit, amb ell arribem a les 10 del matí.

0: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
0: Arrenquem aquesta tercera i última hora per a una servidora, Mapi Domènech, exactament recordant un tema de l'any 1993, un tema de l'último de la fila, Cuando el mar te tenga.

Así es que el tanta David Otero, el pilar fundamental de que va a ser el grupo El Canto del Loco. Avui escoltant-lo i recordant-lo amb aquest exitós tema que ens va presentar al 2016 una vez más.

0: I ens anem ara a escoltar una altra cançó que també va triomfar en la primavera estiu del 2019. Exactament ho fem escoltant el raper espanyol Don Patricio junt a Cruz Cafuné amb el tema Contando Lunares.
1: Contando el disco de Patricio.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 NFM. Come on.
1: I seguim recuperant grans clàssics versionals, perquè en aquesta ocasió passem a recordar un fantàstic tema del francès Francis Cabrel, un tema original de l'any 79, que en aquesta ocasió ve versionat per

aquest clàssic de Francis Cabrel, com havíem presentat en aquesta ocasió, doncs, en la seva versió salsa de la mà dels Dilig i La Quiero a Morir. Any 2023, Lucas Colman, Fuegos.

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sonar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

cançó carregada, doncs, de vida. Que hi ha que deixar enrere eixa càrrega de preocupacions i caminar amb energia i esperança, disfrutar del moment, del present, superar les pors. Un cant optimista que ens arriba de la mà de Gonzalo Hermida. La vida és hoy. Com

hem passat a escoltar una altra cançó optimista. Que també ens parla, doncs, de viure el moment sense por. Al borde de la glòria, la vorera de la glòria, The Age of Glory. Years and years.

The Edge of Glory, a la vorera de la glòria, i en situem ara en el 2016 amb Rumba lo Desconocido. Era el títol del treball del grup de germans, o el duo de germans, els Estopa, els quals escoltem avui amb el tema Mundo Marrón.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego. La vida és això. Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine. Avui és tan incert. Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida.
1: I wanna love you, I wanna miss you. Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: Moment ara per escoltar dos grans veus espanyoles, dos grans artistes. En aquesta ocasió ens quedem gaudint de l'Arrebato, que ve acompanyat de la mà de Miguel Poveda, amb Primaveras en el pelo.

0: Fantàstic, meravellós tema, com havíem presentat, que ens arribava de la mà d'aquesta parella d'artistes espanyols. El arriba tot junt amb Miguel Poveda.
1: Que tiene el corazón roto.
0: Bebiendo sola és el tema que passem a escoltar ara a continuació. Un tema que ens arriba de la mà de Camilo junt amb Miquel Poveda.

0: Bebiendo sola, i ens anem ara ràpidament a escoltar una cançó pop del grup català El Siderland, que en aquesta ocasió doncs compten amb la col·laboració de l'artista britànic Chloe Phillips.
1: Quan de nit tothom dorm, em puja la febre.
0: Una cançó que es parla doncs d'una alliberació personal a través de la música del ball i de la vida nocturna. Diu que la nit no em fallarà.

Estem escoltant la Índia Martínez, amb ella recordant la Borratxita Perdida, un tema que es va presentar el 2024 i que parlava doncs d'això. L'ús de l'alcohol com a refugi després d'una ruptura.

Així estem disfrutant de la banda llatina Bacilos. Com havíem presentat avui, recordant-los amb el tema Addicto a ti. Moment ara per escoltar a Nil Moliner, que arriba junt a Carlos Sandes, cantant-nos una cançó que ens parla de l'inici d'un amor. Parla d'il·lusió, de xispa, d'intensitat emocional. Tot això és el que ens aporta els primers moments a l'estar en una persona especial. Dos primaveres.

0: t'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge... Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
0: I a nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, d'acomiadar-nos, dir adeu. I ho fem escoltant a Omar Montes junta a JC Reyes. El tema, goteras. Quería verte y solo sirvió papel. Una cançó que parla de frustració, de plor, de desamor. Mis ojos tienen goteras.
2: No me levantes, solo ve a tu
0: encima. Ese plor constant.
2: No tan, me acordé de esa
0: produir per la tristesa.
3: Entonces fui a recogerte ligero pa poder robar.
0: Amb aquestes veus i amb aquest tema, goteres, un exitós tema del 2024. Dic adeu desitjant-les a tots, doncs que acabem de passar un feliç dijous, però que ja sabeu que demà ens tornem a escoltar sí, en Ones d'Estiu, a partir de les 8 del matí, en la 107.8. La bona música continua. Anem a fer un bon repàs a l'actualitat musical de la mà de Carolina Ferrer, que arriba ara a continuació i t'acompanyarà fins a arribar a la 1 de la vesprada. Sigueu feliços, cuideu-se i continueu connectats a Ràdio Pego. Fins demà, ciao.
4: Andamos como estos con los anormales, vale. En toda la disco entramos con los metales y ales. Se tiran como tú, pero les doy iguales. Como Shakira, el culo grande del chorce le sale.

0: Que muero.
1: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
4: La vida és això.
3: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
4: Avui és tan incert.
3: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
4: Que no se't passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you.
5: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego. Graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
6: Acció social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
7: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'Info Jove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'Info Jove Pego. La polseguera va creixent.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Molt bon dia, com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Hora de repassar l'actualitat musical. Les cançons que més sonen, les que més sonaran el present i el futur de la música estan ací, així que anem a començar sense perdre ni un minutet més amb una novetat d'estos dies important i que ja veureu com començarà a sonar amb força. Es tracta del darrer single de Dana, amb la companyia de la grandíssima artista Belinda. Així deve començar amb el tema Dolce Vita.
1: Love, love.

amb este dolce vita que acabem d'escoltar. Més novetats. Miley, que és Miley Cyrus. Buzz Pursuit. Is on.

Miley Cyrus amb Bass Persuades, el tema que acabem d'escoltar. I així tenim a la gran Beyoncé amb Maluma, Junts Cuerpo.

0: Maluma, Beyoncé.
1: ¿Y tú qué eres?
2: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

és la música de Joey Crooks, el tema s'anomena Painkiller i hi ha en eixe tema un featuring Clara dins el carrer que acabem d'escoltar. Més novetats. Fantàstica salsa, molt emotiva i personal, que acaba de presentar Pedro Capó, Caer i Levantarse.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Lila.
1: Take That, amb Michael Patrick Kelly. Feel My Love. Que fantàstic sona. Amiga, date cuenta. Així sona el darrer tema de Marlena.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu. Per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre meu.
1: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
3: La vida és això.
1: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, unflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
3: I que el premi siguis tu.
1: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
3: Avui és tan incert.
1: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
3: Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you.
4: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per atindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.
5: La polseguera va creixent.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxeti, boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Era la música d'Art de Bogotà, el club de la gente sola. I ara ens anem a per un directe. Dua Lipa, End of Never.

0: Ell és la meua heroïna, Maroon 5, ahí els teníem. I atenció, novetat de Sutherland, l'última.
1: Concert. Ja són moltes hores desperts.

Era Dasha amb el seu Memo, el seu nou single i Tiempos Bonitos, la proposta de Pablo.

Medusa i Khalid junts en este tema que s'anomena Weekend i una altra novetat. Belé amb el featuring d'Elvis Crespo, Pa Bailar.

treball es diu Falling Tongues, són els grandíssims Rolling Stones, In the Stars, amb el seu segell inconfusible. I així està, Romàntic Dimoni. Salut! Oh.

0: Salut, salut, salut.
1: Ens anem a per un clàssic que ara veu una altra versió. Gràcies a Coquemaya i al seu directe. Amb Burning, què hace una chica como tú en un sitio como este?

Una versió que han fet December 10 d'un clàssic, ja sabeu, i l'han titulat As Against the World. Això es diu Paraíso, Los Frequencies i Mary Frost.

0: Hola, com esteu? Ahir a les 2 i 5 de la matinada es produïa l'equinoci de tardor i tot i que no ho parega per les temperatures d'estos dies, ja hem passat a eixa estació que habitualment doncs, ens porta ja de camí al recolliment. L'estació en la que hem entrat durarà al voltant de 89 dies i unes 20 hores. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Fira de Comerç de Pego exhibeix la fortalesa del motor que impulsa l'economia local. El Passeig Cervantes esdevindrà un gran aparador del comerç de Pego este diumenge, 27 de setembre, en rebre una vintena d'establiments i professionals que aposten per eixir al carrer traslladant una presència potent a qui visite l'esdeveniment. La Fira de Comerç com a mostra del ric teixit comercial de la localitat. Una cita anual que comptarà amb activitats complementàries per a totes les edats i gustos i que acull el concurs de pintura ràpida que enguany arriba a la seva 7a edició. Pego recupera al novembre el bo consum. Enguany, sí o sí, el municipi tenia previst desenvolupar esta campanya després que l'any passat la Diputació d'Alacant la descartara. El pressupost de l'Ajuntament de Pego d'este 2026 recollia una partida específica per al bo consum de 100.000 euros. Finalment, ahir, en un ple extraordinari, la Diputació d'Alacant aprovava per unanimitat les ajudes d'este programa destinades a donar suport al comerç local i la seva clientela. Pego acull una jornada de formació PIC. Són les inicials de Punt Informador Col·laborador dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Estan pensades aquestes jornades perquè les oficines de turisme coneguen els recursos que poden oferir els parcs naturals a la ciutadania. Atzaila convida a descobrir la mala vida d'Adrià Espí. Es tracta d'una compilació de relats ambientats a Tort, un poble fictici on la realitat sempre va una mica torta i no sempre és el que sembla. A la mala vida, l'escriptor de Xàtiva dona forma a un univers creatiu propi, donant vida a desgraciats amb ressaques històriques, iaios farts de ser iaios, enamorats, fantasmes, poetes, gossos, ovnis i tota mena de personatges que es mouen entre l'humor, la cruesa i la tendresa a Tort, com explica l'editorial Sembra Llibres. La presentació té lloc divendres 25 de setembre a les 7:30 a la Biblioteca Municipal i comptarà amb Tomàs Llopis.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Un punt de trobada, una festa al carrer i sobretot una jornada per a reivindicar el valor del comerç local. Així presenta el regidor de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego la Fira de Comerç que té lloc este diumenge 27 de setembre. Raül Tamarit està convençut que el Passeig Cervantes tornarà a convertir-se en un gran aparador del nostre poble. I és que la Fira de Comerç permet posar en valor aquelles persones que aposten pel seu municipi, negocis de diversos tipus que ofereixen un servei personalitzat, amb productes de qualitat i diferenciats de les grans cadenes comercials, aportant, podem dir, singularitat a qui compra. Reivindica també Raül Tamarit que comprar a Pego és invertir en Pego.
1: El Passeig Cervantes tornarà a convertir-se en un gran aparador del nostre poble, però volem que siga molt més que això. Volem que siga un punt de trobada, una festa al carrer i sobretot una jornada per reivindicar el valor del comerç local. Perquè darrere cada persiana que s'alça cada matí a Pego hi ha persones, hi ha famílies, projectes, esforç, inversió, il·lusió i moltes hores de treball. I això és precisament el que volem posar en valor a aquesta fira. Comprar a Pego és invertir en Pego, és ajudar que els nostres carrers tinguin vida, que continuem tenint serveis al costat de casa, que genera ocupació i que els diners que gastem tinguin també un retorn econòmic i social al nostre municipi. Per això, des de la Regidoria de Comerç i Creama, junt a l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, hem preparat una jornada pensada perquè comerç, cultura, gastronomia, música i oci vagin de la mà.
0: La cita és des de les 10:30 del matí fins a les 8 d'este diumenge 27 de setembre, una data distinta a la inicialment proposada per les condicions meteorològiques viscudes, recordem-ho, a principis de maig. També ho recorda la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Este fet, confessa Diana Sandra, que els posa un poc a l'expectativa per veure com funciona esta nova data.
2: El fet d'haver de canviar la data de maig a setembre ens posa un poc a l'expectativa per veure com pot funcionar la nova data a setembre, ja que a nivell comercial setembre és una data un poc de transició entre l'arranc de la campanya nova, per dir-ho així, i l'acomiadament de l'estiu. Llavors, experimentar amb una data de finals de setembre pot ser positiu per a l'acollida de la Fira de Comerç. Això seria com el primer anàlisi que hem de fer després de celebrar la fira.
0: Que acudisca al Passeig Cervantes diumenge trobarà una vintena d'estants i una representació molt variada dels comerços, les empreses i professionals que té Pego. A més, la Fira de Comerç torna a comptar amb activitats complementàries per a enriquir la jornada i aportar varietat a tot el que exposen de manera professional aixòs comerços. I recorda la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego que és una única fira que fan en tot l'any i per això el que intenten és tindre una presència potent.
2: Hem complementat, com sempre, tallers, signatures de llibres, tenim alguna col·laboració en algunes associacions que necessiten fer acte de presència. Llavors, tot això suma i tot això enriqueix el que és la Fira de Comerç, sense oblidar que és una Fira de Comerç, perquè això sí que m'agrada remarcar, no podem acollir a totes les associacions generals perquè es tracta d'una fira comercial i seria injust que els comerços ens quedarem desplaçats, ja que és una única fira que fem a l'any i que hem de fer un acte de presència potent.
0: Va començar com una activitat complementària, però ha pres vida pròpia, consolidant-se com una activitat paral·lela a la Fira de Comerç. Es tracta del concurs de pintura ràpida que enguany arriba a la seva 7a edició, com ens explica el regidor de Promoció Econòmica. Les persones participants, arriba des de tot l'Estat, opten a 3 premis. És el que recorda la gent de desenvolupament local de Creama, Pego, Alicia Carbonella.
1: La Fira tornarà a compartir protagonisme amb el 7è concurs de pintura ràpida, una iniciativa que va començar com una activitat complementària i que després de 7 edicions s'ha consolidat i atrau artistes procedents de diferents punts del País Valencià.
3: Hi haurà 3 premis. El primer premi, el valor serà de 800 euros a càrrec de l'Ajuntament de Pego. El segon premi del pintor guanyador seran 500 euros a càrrec de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Pego I el tercer premi serà en un valor de 300 euros a càrrec de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego.
0: La nova data no coincideix amb les jornades gastronòmiques de l'arròs, però sí que hi ha alguns restaurants del municipi que ofereixen menú especial Fira de Comerç, restaurants que podreu descobrir en el vostre passeig per la fira. Esta ofereix, a més, com s'ha indicat anteriorment, una programació complementària dissenyada per a abraçar un ample ventall de sensibilitats i també pensada perquè les famílies puguen acudir al complet i gaudir de la jornada, ja que hi ha moltes activitats pensades per als més menuts i les més menudes. Diana, Sandra, repassa aquesta programació complementària de la que es podrà gaudir durant la Fira de Comerç.
2: La programació de la Fira, que comencem, com sempre, amb el concurs de pintura ràpida. Després, a les 12, tenim el tast de vermut, que és gratuït fins a esgotar existències. Una paella en viu a càrrec de Tot Cuina. Després tindrem, a partir de les 4 de la vesprada, l'exposició de pintura. A les 4 i mitja el taller gratuït per a xiquets i xiquetes. A les 5 l'entrega de premis. 5 i mitja l'actuació de ball a càrrec d'Eva Moreda i Carla Peretó. 5 i mitja a l'estand de llibreria Isabel l'assignatura de llibres d'Elvira Campri. Bueno, és més una assignatura i una xarra de gramàtica dels girassols d'Elvira Cambrils. I a les 7 i mitja s'acabarà la fira. A tot això hi haurà un inflable per al públic infantil de 11 a 2 i de 4 a les 7 de la vesprada. Tenim col·laboració amb menús per al dia de la fira del restaurant del Mos de Pego i Tot Cuina i tenim una barra a disposició dels visitants muntada per l'Associació de Comerciants i Professionals, els quals destinem els beneficis a l'Associació Brincamí.
0: Passar per la Fira de Comerç de Pego permetrà conèixer les últimes novetats de la vintena de botigues i professionals que hi participen, nous serveis que es presenten i fins i tot descobrir nous negocis que potser han passat desapercebuts fins ara. Un espai que, com assenyala el regidor de Promoció Econòmica i Creama, ens recorda que tenim molt a prop allò que solem anar a buscar lluny.
1: Volem que la gent vinga al Parc Cervantes, passege, mire, compre, descobrisca negocis que potser encara no coneixen, participen en activitats i es quede a dinar i, en definitiva, que faça poble. Però m'agradaria insistir en una idea. Una fira de comerç no són sols només estants. És una manera de recordar-nos que tenim molt prop allò que moltes vegades busquem fora. Tenim professionals, comerços i empreses que coneixem els seus clients pel nom, que assessoren, que donen servei, que creen ocupació i que contribueixen cada dia a mantenir viu Pego. Per això, el diumenge 26 de setembre volem convidar no sols als pegolins i pegolines, sinó també a tota la gent de la comarca a vindre a Pego. Que vinguin a descobrir-nos, que vinguin a passejar, que vinguin a comprar, que vinguin a menjar, a participar, a disfrutar de l'activitat i conèixer tot el que podem oferir. Des de l'Ajuntament continuarem treballant al costat dels nostres comerciants i professionals perquè un poble en comerç és un poble en vida, amb oportunitats i amb futur. I crec que això és la millor manera de resumir l'esperit d'aquesta fira. El 26 de setembre, Pego ix al carrer, el comerç ix al carrer i volem que tot el poble ix amb ell. Vos esperem a tots i a totes al Parc Cervantes. Comprem a Pego, apostem per Pego.
0: A la Fira de Comerç este diumenge 27 de setembre podreu trobar els següents comerços i professionals: el Raconet de la Potingues, Llibreria Papereria Isabel, Tot en Mobles, Copego, Xics, Baba Anca, Mini Menuts, Moda MM, La Rous Producció, Sadaies, Sabates i Complements, La Jata Merenguera, Casa Miralles Mateu, Enquadres, Ambra Assegurances, Llibreria Papereria Arial, Flors Mandràgora, Pego Viatges, Minimarket, Capritx, i també hi haurà una parada de la gossa sorda d'eixe últim aquelarre. Òbviament estarà l'estand de Creama i esta casa, Radio Pego, també tindrà presència al matí. Estarem en directe des de les 10 aproximadament fins al migdia per a doncs, polsar quin és l'ambient d'esta fira de comerç anual i també d'algunes curiositats que de segur dona la seva organització.
4: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I seguim parlant de comerç, d'economia local, perquè justament comentava en la presentació de la Fira de Comerç que esta no és una activitat aïllada, el regidor de Comerç i Creama de l'Ajuntament de Pego. Raül Tamarit exposava que durant tot l'any hi ha un treball al darrere amb diferents campanyes i iniciatives per a donar suport al comerç de la localitat.
1: Destacar una qüestió que per nosaltres és molt important. La Fira de Comerç no és una actuació aïllada. Des de la Regidoria de Comerç tenim una línia de treball durant tot l'any en diferents campanyes i iniciatives que comparteixen el mateix objectiu: ajudar al nostre comerç, incentivar les compres al poble i aconseguir que Pego continuï tenint uns carrers vius i un teixit comercial fort.
0: Este estiu s'han desenvolupat, recordem-ho, dos campanyes, una la del Rasca i Guanya i l'altra la de El Comerç de Pego és de cine.
1: Venim d'un estiu en què hem desenvolupat la campanya Rasca i Guanya, dins de la nova imatge que enguany hem volgut donar a la promoció comercial amb un lema que pensem que representa molt bé el que tenim a Pego. El comerç de Pego és de cine. La resposta ha sigut extraordinària. La campanya ha tingut un gran èxit, tant per la implicació dels establiments com la resposta dels veïns i veïnes. I això es demostra que quan posem en marxa iniciatives atractives i les fem conjuntament amb els nostres comerciants, la gent respon i aposta pel poble.
0: I avança Raül Tamarit que este novembre recupera la campanya del bo consum, que l'any passat no es va poder dur a terme. Es tracta d'una de les campanyes més importants de l'any, assevera el regidor de Comerç i Creama. I recordem que l'any passat la Diputació va decidir no dur endavant esta campanya, però va avisar molt tard als ajuntaments, comentava Tamarit que va ser al mes d'agost, el que va provocar que estos no tingueren marge de maniobra.
1: A octubre arribarà el bo consum. Durant el mes d'octubre posarem a la venda el bo consum que es podrà utilitzar en establiments adherits durant el mes de novembre. I així sí que m'agradaria explicar una cosa. Enguany, des del Junt de Pego ja havíem previst en el nostre pressupost una partida per al bo consum. Ho vam fer perquè l'experiència de l'any passat es va demostrar que un ajuntament ha de tindre capacitat de resposta i no pot deixar una campanya tan important per al comerç local exclusivament en mans de decisions d'altres administracions. L'any passat, la Diputació d'Alacant va comunicar en ple mes d'agost que no continuaria amb el bo consum, una decisió que va afectar els ajuntaments i que va deixar pràcticament sense marge de maniobra per a reaccionar i reorganitzar les nostres campanyes. Per això enguany van decidir anticipar-nos.
0: I ho van fer PSPB i Partit Popular posant-se d'acord per a evitar aquesta situació, incloent el pressupost d'enguany del 2026 una partida de 100.000 euros destinada al bo consum. Una decisió que es prenia, com dèiem, després d'aquesta situació, perquè he comprovat que aquesta campanya és una ferramenta que sí que funciona i, per tant, calia reprendre-la. I, a diferència de l'any passat, en este 2026 la Diputació d'Alacant ha recuperat, com dèiem, este programa i, de fet, s'aprovava ahir per unanimitat en un ple extraordinari la resolució de la convocatòria d'ajudes. Esta repartirà vora 25 milions d'euros entre els 125 municipis, entre els quals es troba Pego, que s'han acollit al programa amb el que es busca incentivar les economies locals i ajudar al comerç de proximitat i els consumidors, segons recorda també des de la Diputació. Celebrava Tamarit este viratge, tot i que manifestava algunes sospites.
1: Pego havia de tindre bo consum independentment de que decidís la Diputació, perquè nosaltres considerem que aquesta ferramenta funciona, que ajuda directament les famílies i que al mateix temps injecta diners de manera directa en els comerços i negocis del nostre municipi. Finalment, enguany, la Diputació sí que ha decidit recuperar aquesta línia d'ajudes. Celebrem que torni a apostar pel bo consum, encara que resulta com a mínim curiós que depèn de retirar l'any passat torni precisament ara quan ens acostem a un nou cicle electoral. En qualsevol cas, tenim molt clara quina és la nostra responsabilitat: treballar perquè els recursos arriben a Pego i perquè beneficien els nostres veïns i veïnes i comerciants, vinguen de l'administració que vinguen. I això és el que farem.
0: Pego compta amb un import de 193.798 euros per a desenvolupar el programa Bo Consum de 2026. En no poder-se sumar la quantitat destinada al pressupost municipal a este programa, esta s'ha distribuït entre altres partides de la mateixa Regidoria de Comerç i Creama de l'Ajuntament de Pego.
1: La Diputació trau el Bo Consum, estàs obligatòriament adherit al Bo Consum, sí. De tant no pots no podem posar més diners. No podem dir, com a mínim posa 100.000, si la Diputació me'n dona 180, tindrem 280, no es pot fer. Tens que agarrar el que el dona la Diputació. I per el que tu dius, aquests diners, com ja els tenim dins, s'han repartit en altres partides. Evidentment, seran en inversions pel nostre poble.
0: D'altra banda, en este mes, el mes que ve, el mes d'octubre, tindrà lloc a Pego una nova cita amb les Jornades de Responsabilitat Social Corporativa i al desembre la Nit en Blanc.
4: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: La Casa de Cultura de Pego ha rebut 8 tècnics de turisme de diferents localitats de la Marina Alta i la Safor que tenen pròxim el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Allí ha tingut lloc la part teòrica de la jornada de formació PIC, que són les inicials de punt informador col·laborador, que després s'ha desplaçat la part pràctica fins a l'Aiguamoll per conèixer in situ els recursos que ofereix la Marjal. Edu García, tècnic en educació ambiental de l'equip del Parc Natural de la Marjal, explica que aquestes jornades formatives tenen com a objectiu acostar els parcs naturals a totes les entitats que tenen un punt, una oficina d'informació turística.
5: Aquestes jornades de formació són per a, en aquest cas, apropar l'espai natural, el Parc Natural, a totes les entitats que tenen algun punt de turisme d'informació per a pues, apropar aquesta informació a la gent i pues, que també vosaltres des de les entitats pues, tinguin recursos per si tenen alguna crida per a poder atendre a la gent. Sobretot pues, recursos des d'un punt de vista turístic, no? Que és el que venim a explicar.
0: La Turistinfo de Pego i les Valls té l'acreditació de punt informador col·laborador des del 2008, renovant-la el 2021. Això implica que poden donar detalls de la Marjal perquè la coneixen bé, tant els recursos naturals com també els culturals, patrimonials i d'altres que es poden trobar al si de l'Aiguamoll. És el que ens explica ara Edu García.
5: Bueno, sobretot tenim dos tipus de recursos, que són els naturals, que serien els hàbitats, la fauna i la flora, són els tres, i també recursos culturals, pues, sobretot el patrimoni, per exemple pues, la parada de Sant Pere o la Font Salada, no? O l'Ullal del Burro, que li diuen en Pego. I després pues, també vos informem sobre les rutes que hi ha en el parc, que tenim quatre rutes dins del parc, i també pues, equipaments que tenim, per exemple, el mirador de la muntanyeta verda, el berenador, els camps d'arròs, etc.
0: Les quatre rutes de les que feia referència l'educador ambiental permeten conèixer el conjunt del parc i s'identifiquen, entre d'altres, amb colors com són el verd, el blau...
5: Les quatre rutes són la primera, la ruta roja, que dona la volta a la muntanyeta verda i puja al mirador, i s'ha estat dotada de l'itinerari saludable, que l'anomenem l'itinerari saludable. Bueno, l'hem carregat d'aquesta informació, sobretot per a ficar en valor la importància de la natura en el benestar general de la gent. No? Després, la ruta blava és una ruta en bici que va per dins dels camps d'arròs, esta és més llarga i sempre la pot fer caminant, però sempre recomanem que la gent la faci en bici, que també està ideada per això. I després hem afegit dos més fa poquet, que estan ja publicades dins de la web del parc, que són les dues ornitològiques, una pel riu Bullent i altra pel riu Racons.
0: Explicava també el tècnic d'educació ambiental que al mirador de la muntanyeta verda es pot accedir, això sí, en l'horari establit.
5: N'hi ha horari, normalment és entre setmana de 9 a 2, és cada setmana està tancat, a no ser que hi hagi alguna activitat o que inclús n'hi ha alguns cas de setmana que des de l'Ajuntament de Pego obrin un punt d'informació i dalt de la muntanyeta verda, per tant, ahí sí que podria accedir la gent, però en principi té horari restringit.
0: Tots aquests detalls són els que avui ha traslladat l'equip d'educació ambiental del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva al personal tècnic de les oficines de turisme pròximes perquè ho puguen traslladar a les persones que s'interessen per visitar aquest paratge protegit. I en aquest punt també contem, ampliant la mirada, que Parcent acollirà este dissabte 26 de setembre una nova edició del Festball sota el lema enguany de La victòria és viure ací, la victòria és ser poble, una jornada festiva i reivindicativa en defensa del territori, de l'aigua i el futur dels pobles de la Vall de Pop. L'esdeveniment està organitzat per Salvem la Vall amb la col·laboració de l'Ajuntament de Parcent i diverses entitats i col·lectius locals, i vol tornar a reunir veïnat i persones compromeses amb la defensa del territori davant les amenaces, expliquen, amenaces urbanístiques que afecten la comarca. El Festball 2026 començarà amb una concentració oberta a tota la ciutadania a les 7:30 de la vesprada a la plaça de Colón de Parcent, i allí es llegirà el manifest del festival. Este acte busca visibilitzar el suport social a la protecció de la Vall de Pop i recordar que la conservació del territori continua necessitant una societat activa, unida i compromesa. La convocatòria d'enguany posa el focus en l'oposició al PAI Medina de Llíber, un projecte urbanístic que preveu la transformació de 406.213 metres quadrats de la muntanya llarga per a la construcció de prop de 500 xalets de luxe amb piscina. Els col·lectius organitzadors alerten que aquesta actuació comportaria una greu afectació sobre el paisatge i els valors naturals de la Vall de Pop, a més de representar una amenaça per al subministrament d'aigua de la comarca. Després d'aquesta concentració i la lectura del manifest, les activitats del Festball continuaran a la plaça del poble de Parcent, on a les 9 tindrà lloc un sopar popular, i a partir de les 11 de la nit la música prendrà el relleu amb les actuacions de Gin Jazz, Arre Aka, Rudy Mentari i DJ Javi Mas, en una nit que combinarà cultura, convivència i reivindicació. I des de l'Ajuntament d'Oliva informen que el projecte de renaturalització que s'està duent a terme al Carritxar, a la part d'Oliva, està sent un èxit. I és que el passat mes de juny van finalitzar les primeres actuacions de renaturalització amb la construcció de dos bases per a amfibis i l'enderrocament de les edificacions existents a un antic campament que hi havia allí, i que aquestes edificacions actualment es trobaven en desús i molt degradades. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Oliva, Enrique Parra, les dues bases es van construir abans de l'estiu, ja ho hem dit, a juny, i han servit com a punt reproductor per a els amfibis de la zona. Abans aquesta reproducció es feia en una antiga piscina abandonada del Carritxar, i amb aquesta actuació els amfibis compten amb dos punts segurs i adaptats per a la seva reproducció. Les actuacions continuen actualment amb l'execució d'una faixa tallafocs al voltant del camí d'accés al Carritxar i posteriorment amb la col·locació de cartells informatius. A més, s'està tractant, informen des d'Oliva, de recuperar l'aljub del campament amb l'objecte de tindre un punt d'aigua en cas de necessitat. I també informen que en breu s'iniciaran els treballs d'eixa faixa de tallafocs a través d'una subvenció de 10.768 euros de la Conselleria de Medi Ambient, una actuació que donarà continuïtat a la faixa que ja ha realitzat l'Ajuntament de Pego en el terme municipal i que arriba fins a eixe antic campament del Carritxar. El projecte de renaturalització d'este punt ha comptat amb un pressupost d'adjudicació de 139.887 euros gestionats per l'Ajuntament d'Oliva a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí d'Oliva.
4: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Parlem ara de cultura perquè Adrià Espí ens presenta A Pego, la mala vida, una compilació d'històries curtes ambientades en el singular i imaginari poble de Tort, un indret on la realitat no sempre és el que aparenta, una circumstància que permet a l'autor donar forma a un univers creatiu propi dins del programa, dins del panorama literari valencià. La mala vida és el nou llibre de l'escriptor, guionista i director de Xàtiva, Adrià Espí. Es presenta A Pego este divendres 25 de setembre, programat per Atzaila, amb la presència de l'autor, que dialogarà amb el també escriptor Tomàs Llopis. La Biblioteca Carmen Alemany Vall acollirà esta conversa que, confia l'autor, serà amena, molt interessant i divertida.
6: El presentaré este divendres a la Biblioteca de Pego, amb una conversa amena i espero que molt interessant i divertida amb Tomàs Llopis, amic i escriptor admirat, que té molt bona relació amb els meus pares de fa molts anys i que per a mi és bonic poder presentar amb ell i poder fer-ho a Pego. La veritat, les presentacions estan sent molt, molt interessants, estem podent compartir opinions amb lectors, amb escriptors o músics. La setmana passada vaig estar al COI parlant amb Hugo Mas i va ser molt, molt bonic a la llibreria de Detroit. M'està permetent anar a llocs del País Valencià molt, molt bonics o importants per a mi o amb certa història, així que també el fet de poder compartir el llibre amb la gent, poder portar els pobles la presentació i xerrar amb la gent, que crec que fa que també t'apropi més a l'autor i al llibre, està sent una cosa guai, perquè crec que al final també és important arribar a connectar amb el lector i poder tindre aquestes xerrades que es generen en els torns de preguntes, en les presentacions o fent la cerveseta de després.
0: L'escriptura està present en el dia a dia de la vida d'Adrià Espí perquè treballa com a guionista per a programes d'apunt. També ha estat coguionista del llargmetratge documental Seràs per sempre, sobre Vicent Andrés Estellés. Ha guanyat un premi Ondas per la sèrie El mort viu, que ha cocreat, coescrit i dirigit, i ha sigut guionista en les sèries documentals Informe i Mític 70, premi Lola Gaus a la millor sèrie documental. I a més, escriu relats. Fins ara ha publicat dos reculls: La bona vida i el llibre que ara presenta Pego, La mala vida. Adrià Espí, en part, escriu perquè ho ha mamat a casa.
6: És un llibre ubicat a Tort, un poble fictici on ja he ambientat les històries del Mort viu, la sèrie que vaig escriure i dirigir, i les històries de La bona vida. En aquesta ocasió crec que Tort és el protagonista més clar del llibre. Podríem dir que l'univers de Tort ha anat guanyant presència i vida al llarg dels anys, i crec que aquí a La mala vida hi ha una consistència més gran d'aquest univers, i el llibre el vaig escriure ja pensant que els relats passarien a...
0: Que els relats passarien a Tort, i dèiem que en este cas doncs Adrià Espí escriu perquè ho ha mamat a casa, perquè amb son pare, amb Antoni Espí, compartís la professió d'escriptor, i pare i mare són professors de valencià i amants de la literatura. Un còctel idoni per a sentir atracció, per contar històries i explorar fins a on el porten. I Tort, el poble on està situat, ubicat, on estan ubicats els diferents relats, és molt normal i a la vegada molt estrany, com qualsevol poble, és el que afirma l'autor, i és que allí conviu una fauna de personatges molt excèntrics, alguns d'ells inspirats en personatges reals.
6: Crec que Tort és un poble molt però que molt normal, però a la vegada molt però que molt estrany, com qualsevol poble mitjà del País Valencià, com podria ser Pego, com podria ser Albaida, o fins i tot un lloc més gran com Xàtiva, o una mescla de tots estos, no? Crec que en este poble hi ha personatges desgraciats, personatges que acumulen ressaques bastant fortes, crec que també persones que estan predisposades a creure en fets paranormals, en fets misteriosos, i pot ser per això en Tort acostumen a passar tots estos fets, no?
0: La mala vida reuneix relats que transiten des de l'acidesa, passant per la poètica, l'absurditat, per allò fantàstic i fins a arribar a l'humor negre, tot sense deixar de banda la ironia, que junt amb l'humor i l'absurd són una constant en l'univers d'Adrià Espí.
6: Conviuen relats de molts tipus, de molts gèneres, i on hi ha una progressió, o així ho he intentat treballar jo, de les temàtiques dels relats, no? El llibre comença amb una vessant un poc més tràgica, reflexionant molt sobre la mort i amb gran protagonisme de la mort. Va guanyant pes relats un poc més personals i poètics, que donen pas a uns relats més absurds. L'absurd i l'humor és una constant en el meu univers, en tot el que escric, i eixe absurd va passant poquet a poquet cap a Miracles d'anar per casa, que és una de les coses que més m'agrada treballar, que ja n'hi havia en el mort viu i en la bona vida, no? Resurreccions, gent que veu ovnis, però Miracles d'anar per casa, Miracles sense glamour ni sense èpica, i fins i tot Miracles sense transcendència, que passen i punt. No n'hi ha més, no n'hi ha més. Passen aquestes coses extraordinàries i ja estan. Així n'és tort.
0: I ja hem dit que Adrià Espí és guionista i això es nota en molts dels seus relats perquè escriu a partir d'imatges, literalment.
6: Crec que en La mala vida es veu molt la influència de l'escriptura audiovisual. Jo vinc del món del guió de sèries, del guió de pel·lícules, i construïsc moltíssim a partir d'imatges, no? Treballo imatges que em venen al cap i aquestes imatges les vaig convertint en escenes, en relats, en històries més llargues, més curtes, i en aquest cas n'hi ha situacions que és això, que al final són quasi com una escena, com una imatge que descric, com per exemple un relat que m'agrada molt, que és un gos que es queda bocabadat mirant una llima i es queda molta estona contemplant una llima, no? Aquest tipus d'imatges em criden l'atenció i intento convertir-les en relats que versen a vegades pues, sobre coses més profundes i altres sobre coses més superficials.
0: L'humor negre és un dels forts d'Adrià Espí i per això hi està ben present en este recull de relats que és La mala vida, com també ho està el món audiovisual, que tan bé coneix i sobre el qual reflexiona en els dos últims relats del llibre.
6: Crec que també hi ha cabuda per a l'humor negre. De fet, els últims relats del llibre són d'un caire més, bastant més negre, on torna a aparèixer la mort, però des de l'humor, no? És un dels elements que també m'agrada molt. El mort viu és una comèdia negra i crec que així també els dos relats finals, l'Energumen i Murano, són molt negres. I on reflexiones sobre l'audiovisual, sobre una indústria que la veritat és que és molt complicada guanyar-te un nom, tindre cert relleu, aconseguir vendre pel·lícules, aconseguir vendre sèries, i tot aquest mundillo a vegades genera un poc de frustració, no? I crec que en els últims dos relats he abocat certa frustració de projectes que no acaben d'eixir i coses paregudes en els relats i m'he alliberat i han sigut bastant catàrtics, no? També crec que hi ha alguns relats que versen sobre la mort i són més personals o fins i tot amb un toc més poètic, que també són catàrtics, d'alguna manera escriure sobre persones que ja no estan m'ajuda a tindre-les present i a guardar un bon record.
0: Llibertat és el que li dona a Adrià Espí escriure relats. Afirma que és més divertit alhora que exposa la diferència entre escriure un guió audiovisual i un relat literari. Diu que és eixa diferència abismal.
6: La diferència entre escriure un guió audiovisual i un relat literari és abismal, sembla que no, però són com dos camins molt diferents per explicar una història. Al final, un guió audiovisual és una guia molt concreta, molt sintètica, que segueix uns codis molt codificats, molt clars, que ha d'ajudar a tot un equip a arribar a fer un projecte, no? I, per exemple, tu no pots ficar què pensa un personatge, s'ha d'escriure en present, frases curtes, i escriure literatura és molt diferent. I sobretot també el que comentava, que escriure audiovisualment a vegades pot generar una certa frustració perquè es complica fer-se realitat els projectes, i per a mi la literatura és més lliure i més gratificant en aquest sentit, que escric coses que veig que puc arribar a algun lloc, no? I és fructífer, escric un relat, ne faig un altre, vaig enjuntant-los. M'agrada molt, la veritat, la literatura, i en especial els relats. És com un lloc on em sent molt còmode i vaig fent camí, vaig trobant el meu lloc i vull seguir explorant-lo. I crec que els relats, més que tindre una moralina o més que voler donar com una lliçó, són relats que conviden a reflexionar, a sentir-se acompanyats, no? Jo crec que a posar personatges, sentiments, moments que m'ho sonin, que és el que la gent em diu. Ai, jo em sona aquesta història, és com si ja me l'hagueren contat, el de Ullai o la carnisseria, per exemple. O em sona un personatge i aquest personatge podria estar al meu poble. Jo crec que un poc els meus relats tenen aquesta qüestió també de documentar certes coses que veig pel carrer, que veig en la vida i que crec que molta gent de poble pot entendre i pot compartir, la veritat.
4: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I comentem també que avui i demà, des de les 9 del matí i fins a les 2, les 18 persones que van des de Pego a participar en la primera trobada de jubilats a Orba, doncs poden passar per a recollir els tiquets del menjar i també les samarretes que els identificaran durant esta primera trobada de jubilats a Pego, que té lloc este diumenge 27 de setembre al matí a la localitat veïna. Una iniciativa, doncs, per a poder ampliar eixe grup de coneguts, conegudes i fins i tot, per què no, d'amics i amigues de la mateixa edat o de certa edat, i doncs poder obrir ponts de cara a futurs esdeveniments, i que suposem que una vegada establida una primera trobada, la continuïtat estarà assegurada en altres edicions. Però primer, este diumenge té lloc eixa primera trobada de jubilats i jubilades a Orba. I també comentar que, avançant-se a la data, perquè és 29 de setembre, quan celebrarem Sant Miquel, a Pego, a la Vall de Gallinera, concretament a Benissivà, i també a la Vall d'Ebo, hi ha programades diferents activitats per a homenatjar a este sant embuigut a les nostres localitats. Dissabte, a Pego, al carrer Sant Miquel, hi ha sopar de pa i porc, hi haurà servei de barra, i prèviament hi haurà tardeig amb suite rumba i DJ. I a Benissivà, al carrer de Benissivà, hi haurà també tardeig i sopar de Sant Miquel des de les 8 de la vesprada i fins a la 1 de la matinada. A la Vall d'Ebo dediquen dos dies per a celebrar Sant Miquel. Hi ha dissabte diverses activitats a partir de les 12 del migdia, amb, per exemple, contacontes a càrrec de Marta Pellicer, i a les 10 i mitja de la nit hi haurà correfoc a càrrec dels Dimonis de Campanar. Diumenge hi haurà missa en honor a Sant Miquel, i a les 12 hi ha una campanya d'intercanvi musical amb la Unió Musical de la Vall d'Ebo i la Rotovense Musical. I a partir de les 2 i mitja de la vesprada, paella popular a, com diem, la Vall d'Ebo. Per tant, ja veieu que Sant Miquel està ben arrelat i hi ha doncs molta estima per este sant, que se celebra a Pego, a Benissivà i a la Vall d'Ebo este dissabte, sobretot, i a esta última localitat també diumenge.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: Pel que fa a l'oratge, doncs, avui tenim cel ras durant tota la jornada, temperatures entre els 20 graus de mínima i els 30 de màxima, i el vent estarà encalmat tot el dia. Pel que fa a demà divendres, tindrem sol pràcticament tot el dia i després apareixeran núvols sense més importància a partir de mitjan vesprada. Les temperatures demà un poc més altes que les d'avui, 21 graus de mínima i 33 de màxima, amb un vent que bufarà fluix de component variable. I per a dissabte tindrem cel ras amb algun núvol decoratiu, però sense més importància. Dissabte, temperatures entre 20 graus de mínima, 30 de màxima, i el vent bufarà de component est al voltant de 10 km per hora. Diumenge tindrem boirines, però una vegada es desfacen tindrem el cel ras amb bona presència de sol. I temperatures més baixes per eixes boires, amb 19 graus de mínima i 29 de màxima, i un vent que bufarà fluix de component nord-est.

Fins ací l'informatiu d'avui dimarts, d'avui dijous 24 de setembre. Moltes gràcies per estar ahí i, doncs, com sempre, que acabeu de passar un molt bon dia. Ens retrobem en breu. Adéu.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio, ràdio, pego. Ràdio, pego. Pego.

Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego. Obrint-se a tu.
4: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.

0: La música del moment.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Sessions, converses pausades, de tu a tu, entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí, a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Hola, com esteu? Ahir a les 2 i 5 de la matinada es produïa l'equinoci de tardor i tot i que no ho parega per les temperatures d'estos dies, ja hem passat a aquesta estació que habitualment doncs, ens porta ja de camí al recolliment. L'estació en la que hem entrat durarà al voltant de 89 dies i unes 20 hores. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Fira de Comerç de Pego exhibeix la fortalesa del motor que impulsa l'economia local. El Passeig Cervantes esdevindrà un gran aparador del comerç de Pego este diumenge, 27 de setembre, en rebre una vintena d'establiments i professionals que aposten per eixir al carrer traslladant una presència potent a qui visite l'esdeveniment. La Fira de Comerç com a mostra del ric teixit comercial de la localitat. Una cita anual que comptarà amb activitats complementàries per a totes les edats i gustos i que acull el concurs de pintura ràpida que enguany arriba a la seva 7a edició. Pego recupera al novembre el bo consum. Enguany, sí o sí, el municipi tenia previst desenvolupar esta campanya després que l'any passat la Diputació d'Alacant la descartara. El pressupost de l'Ajuntament de Pego d'este 2026 recollia una partida específica per al bo consum de 100.000 euros. Finalment, ahir, en un ple extraordinari, la Diputació d'Alacant aprovava per unanimitat les ajudes d'este programa destinades a donar suport al comerç local i la seva clientela. Pego acull una jornada de formació PIC. Són les inicials de Punt Informador Col·laborador dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Estan pensades aquestes jornades perquè les oficines de turisme coneguen els recursos que poden oferir els parcs naturals a la ciutadania. Atzaila convida a descobrir la mala vida d'Adrià Espí. Es tracta d'una compilació de relats ambientats a Tort, un poble fictici on la realitat sempre va una mica torta i no sempre és el que sembla. A la mala vida, l'escriptor de Xàtiva dona forma a un univers creatiu propi, donant vida a desgraciats amb ressaques històriques, iaios farts de ser iaios, enamorats, fantasmes, poetes, gossos, ovnis i tota mena de personatges que es mouen entre l'humor, la cruesa i la tendresa a Tort, com explica l'editorial Sembra Llibres. La presentació té lloc divendres 25 de setembre a les 7:30 a la Biblioteca Municipal i comptarà amb Tomàs Llopis.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Un punt de trobada, una festa al carrer i sobretot una jornada per a reivindicar el valor del comerç local. Així presenta el regidor de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego la Fira de Comerç que té lloc este diumenge 27 de setembre. Raül Tamarit està convençut que el Passeig Cervantes tornarà a convertir-se en un gran aparador del nostre poble. I és que la Fira de Comerç permet posar en valor aquelles persones que aposten pel seu municipi, negocis de diversos tipus que ofereixen un servei personalitzat amb productes de qualitat i diferenciats de les grans cadenes comercials, aportant, podem dir, singularitat a qui compra. Reivindica també Raül Tamarit que comprar a Pego és invertir en Pego.
1: El Passeig Cervantes tornarà a convertir-se en un gran aparador del nostre poble, però volem que siga molt més que això. Volem que siga un punt de trobada, una festa al carrer i sobretot una jornada per reivindicar el valor del comerç local. Perquè darrere cada persiana que s'alça cada matí a Pego hi ha persones, hi ha famílies, projectes, esforç, inversió, il·lusió i moltes hores de treball. I això és precisament el que volem posar en valor a aquesta fira. Comprar a Pego és invertir en Pego, és ajudar que els nostres carrers tinguin vida, que continuem tenint serveis al costat de casa, que genera ocupació i que els diners que gastem tinguin també un retorn econòmic i social al nostre municipi. Per això, des de la Regidoria de Comerç i Creama, junt a l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, hem preparat una jornada pensada perquè comerç, cultura, gastronomia, música i oci vagin de la mà.
0: La cita és des de les 10:30 del matí fins a les 8 d'este diumenge 27 de setembre, una data distinta a la inicialment proposada per les condicions meteorològiques viscudes, recordem, a principis de maig. També ho recorda la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Este fet, confessa Diana Cendra, que els posa un poc a l'expectativa per veure com funciona esta nova data.
2: El fet d'haver de canviar la data de maig a setembre ens posa un poc a l'expectativa per veure com pot funcionar la nova data a setembre, ja que a nivell comercial setembre és una data un poc de transició entre l'arranc de la campanya nova, per dir-ho així, i l'acomiadament de l'estiu. Llavors, experimentar amb una data de finals de setembre pot ser positiu per a l'acollida de la Fira de Comerç. Això seria com el primer anàlisi que hem de fer després de celebrar la fira.
0: Que acudisca al Passeig Cervantes diumenge trobarà una vintena d'estants i una representació molt variada dels comerços, les empreses i professionals que té Pego. A més, la Fira de Comerç torna a comptar amb activitats complementàries per a enriquir la jornada i aportar varietat a tot el que exposen de manera professional aquests comerços. I recorda la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego que és una única fira que fan en tot l'any i per això el que intenten és tindre una presència potent.
2: Hem complementat, com sempre, tallers, signatures de llibres, tenim alguna col·laboració en algunes associacions que necessiten fer acte de presència. Llavors, tot això suma i tot això enriqueix el que és la Fira de Comerç, sense oblidar que és una Fira de Comerç, perquè això sí que m'agrada remarcar, no podem acollir a totes les associacions generals perquè es tracta d'una fira comercial i seria injust que els comerços ens quedarem desplaçats, ja que és una única fira que fem a l'any i que hem de fer un acte de presència potent.
0: Va començar com una activitat complementària, però ha pres vida pròpia, consolidant-se com una activitat paral·lela a la Fira de Comerç. Es tracta del concurs de pintura ràpida que enguany arriba a la seva 7a edició, com ens explica el regidor de Promoció Econòmica. Les persones participants, arribades de tot l'Estat, opten a 3 premis. És el que recorda la gent de desenvolupament local de Creama, Pego, Alicia Carbonella.
1: La Fira tornarà a compartir protagonisme amb el 7è concurs de pintura ràpida, una iniciativa que va començar com una activitat complementària i que després de 7 edicions s'ha consolidat i atrau artistes procedents de diferents punts del País Valencià.
3: Hi haurà 3 premis. El primer premi, el valor serà de 800 euros a càrrec de l'Ajuntament de Pego. El segon premi del pintor guanyador seran 500 euros a càrrec de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Pego i el tercer premi serà en un valor de 300 euros a càrrec de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego.
0: La nova data no coincideix amb les jornades gastronòmiques de l'arròs, però sí que hi ha alguns restaurants del municipi que ofereixen menú especial Fira de Comerç, restaurants que podreu descobrir en el vostre passeig per la fira. Esta ofereix, a més, com s'ha indicat anteriorment, una programació complementària dissenyada per a abraçar un ample ventall de sensibilitats i també pensada perquè les famílies puguen acudir al complet i gaudir de la jornada, ja que hi ha moltes activitats pensades per als més menuts i les més menudes. Diana, Sandra, repassa aquesta programació complementària de la que es podrà gaudir durant la Fira de Comerç.
2: La programació de la Fira, que comencem, com sempre, amb el concurs de pintura ràpida. Després, a les 12, tenim el tast de vermut, que és gratuït fins a esgotar existències. Una paella en viu a càrrec de Tot Cuina. Després tindrem, a partir de les 4 de la vesprada, l'exposició de pintura. A les 4 i mitja, el taller gratuït per a xiquets i xiquetes. A les 5, l'entrega de premis. 5 i mitja, l'actuació de ball a càrrec d'Eva Moreda i Carla Peretó. 5 i mitja, a l'estand de la llibreria Isabel, l'assignatura de llibres de l'Elvira Camprí. Bueno, és més una assignatura i una xarra de gramàtica dels girassols d'Elvira Cambrils. I a les 7 i mitja acabarà la fira. A tot això hi haurà un inflable per al públic infantil de 11 a 2 i de 4 a les 7 de la vesprada. Tenim col·laboració amb menús per al dia de la fira del restaurant del Mos de Pego i Tot Cuina, i tenim una barra a disposició dels visitants muntada per l'Associació de Comerciants i Professionals, els quals destinem els beneficis a l'Associació Brincamí.
0: Passar per la Fira de Comerç de Pego permetrà conèixer les últimes novetats de la vintena de botigues i professionals que hi participen, nous serveis que es presenten i fins i tot descobrir nous negocis que potser han passat desapercebuts fins ara. Un espai que, com assenyala el regidor de Promoció Econòmica i Creama, ens recorda que tenim molt a prop allò que solem anar a buscar lluny.
1: Volem que la gent vinga al Parc Cervantes, passege, mire, compre, descobrisca negocis que potser encara no coneixen, participe en les activitats i es quede a dinar i, en definitiva, que faça poble. Però m'agradaria insistir en una idea. Una fira de comerç no són sols només estants. És una manera de recordar-nos que tenim molt prop allò que moltes vegades busquem fora. Tenim professionals, comerços i empreses que coneixem els seus clients pel nom, que assessoren, que donen servei, que creen ocupació i que contribueixen cada dia a mantenir viu Pego. Per això, el diumenge 26 de setembre volem convidar no sols als pegolins i pegolines, sinó també a tota la gent de la comarca a vindre a Pego, que vinguin a descobrir-nos, que vinguin a passejar, que vinguin a comprar, que vinguin a menjar, a participar, a disfrutar de l'activitat i conèixer tot el que podem oferir. Des de l'Ajuntament continuarem treballant al costat dels nostres comerciants i professionals perquè un poble en comerç és un poble en vida, amb oportunitats i amb futur. I crec que això és la millor manera de resumir l'esperit d'aquesta fira. El 27 de setembre, Pego ix al carrer, el comerç ix al carrer i volem que tot el poble isca amb ell. Vos esperem a tots i a totes al Parc Cervantes. Comprem a Pego, apostem per Pego.
0: A la Fira de Comerç d'este diumenge 27 de setembre podreu trobar els següents comerços i professionals: el Raconet de la Potingues, Llibreria Papereria Isabel, Tot en Mobles, Copego, Xics, Baba Anca, Mini Menuts, Moda MM, La Rous Producció, Sadai, Sabates i Complements, La Jata Merenguera, Casa Miralles Mateu, Enquadres, Ambra Assegurances, Llibreria Papereria Arial, Flors Mandràgora, Pego Viatges, Mini Market, Capritx, i també hi haurà una parada de la gossa sorda d'eixe últim aquelarre. Òbviament estarà a l'estand de Creama i esta casa, Radio Pego, també tindrà presència al matí. Estarem en directe des de les 10 aproximadament fins al migdia per a, doncs, polsar quin és l'ambient d'esta fira de comerç anual i també d'algunes curiositats que de segur dona la seva organització.
4: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I I seguim parlant de comerç, d'economia local, perquè justament comentava en la presentació de la Fira de Comerç que esta no és una activitat aïllada, el regidor de Comerç i Creama de l'Ajuntament de Pego. Raül Tamarit exposava que durant tot l'any hi ha un treball al darrere amb diferents campanyes i iniciatives per a donar suport al comerç de la localitat.
1: Destacar una qüestió que per nosaltres és molt important. La Fira de Comerç no és una actuació aïllada. Des de la Regidoria de Comerç tenim una línia de treball durant tot l'any en diferents campanyes i iniciatives que comparteixen un mateix objectiu: ajudar al nostre comerç, incentivar les compres al poble i aconseguir que Pego continuï tenint uns carrers vius i un teixit comercial fort.
0: Este estiu s'han desenvolupat, recordem-ho, dos campanyes, una la del Rasca i Guanya i l'altra la de El Comerç de Pego és de cine.
1: Venim d'un estiu en què hem desenvolupat la campanya Rasca i Guanya, dins de la nova imatge que enguany hem volgut donar a la promoció comercial amb un lema que pensem que representa molt bé el que tenim a Pego. El comerç de Pego és de cine. La resposta ha sigut extraordinària. La campanya ha tingut un gran èxit, tant per la implicació dels establiments com la resposta dels veïns i veïnes. I això es demostra que quan posem en marxa iniciatives atractives i les fem conjuntament amb els nostres comerciants, la gent respon i aposta pel poble.
0: I avança Raül Tamarit que este novembre recupera la campanya del bo consum, que l'any passat no es va poder dur a terme. Es tracta d'una de les campanyes més importants de l'any, assevera el regidor de Comerç i Creama. I recordem que l'any passat la Diputació va decidir no dur endavant aquesta campanya, però va avisar molt tard als ajuntaments, comentava Tamarit que va ser al mes d'agost, el que va provocar que estos no tingueren marge de maniobra.
1: A octubre arribarà el bo consum. Durant el mes d'octubre posarem a la venda el bo consum que es podrà utilitzar en establiments adherits durant el mes de novembre. I així sí que m'agradaria explicar una cosa. Enguany, des de l'Ajuntament de Pego ja havíem previst en el nostre pressupost una partida per al bo consum. Ho vam fer perquè l'experiència de l'any passat es va demostrar que un ajuntament ha de tindre capacitat de resposta i no pot deixar una campanya tan important per al comerç local exclusivament en mans de decisions d'altres administracions. L'any passat, la Diputació d'Alacant va comunicar en ple mes d'agost que no continuaria amb el bo consum, una decisió que va afectar els ajuntaments i que va deixar pràcticament sense marge de maniobra per a reaccionar i reorganitzar les nostres campanyes. Per això enguany van decidir anticipar-nos.
0: I ho van fer PSPB i Partit Popular posant-se d'acord per a evitar aquesta situació, incloent el pressupost d'enguany del 2026 una partida de 100.000 euros destinada al bo consum. Una decisió que es prenia, com dèiem, després d'aquesta situació, perquè he comprovat que aquesta campanya és una ferramenta que sí que funciona i, per tant, calia reprendre-la. I, a diferència de l'any passat, en este 2026, la Diputació d'Alacant ha recuperat, com dèiem, este programa i, de fet, s'aprovava ahir per unanimitat en un ple extraordinari la resolució de la convocatòria d'ajudes. Esta repartirà vora 25 milions d'euros entre els 125 municipis, entre els quals es troba Pego, que s'han acollit al programa amb el que es busca incentivar les economies locals i ajudar al comerç de proximitat i els consumidors, segons recorden també des de la Diputació. Celebrava Tamarit este viratge, tot i que manifestava algunes sospites.
1: Pego havia de tindre bon consum independentment de que seria la Diputació, perquè nosaltres considerem que aquesta ferramenta funciona, que ajuda directament les famílies i que al mateix temps injecta diners de manera directa en els comerços i negocis del nostre municipi. Finalment, enguany, la Diputació sí que ha decidit recuperar aquesta línia d'ajudes. Celebrem que torni a apostar pel bo consum, encara que resulta com a mínim curiós que després de retirar-ho l'any passat torni precisament ara quan ens acostem a un nou cicle electoral. En qualsevol cas, tenim molt clara quina és la nostra responsabilitat: treballar perquè els recursos arriben a Pego i perquè beneficien els nostres veïns i veïnes i comerciants, vinguin de l'administració que vinguin. I això és el que farem.
0: Pego compta amb un import de 193.798 euros per a desenvolupar el programa Bo Consum de 2026. En no poder-se sumar la quantitat destinada al pressupost municipal a este programa, esta s'ha distribuït entre altres partides de la mateixa regidoria de Comerç i Creama de l'Ajuntament de Pego.
1: La Diputació trau el Bo Consum, estàs obligatòriament a dirigir-te al Bo Consum, sí. De tant, no podem posar més diners. No podem dir, com a mínim posar 100.000, si la Diputació Mondona 180, tindrem 280, no es pot fer, tens que agarrar el que el dona la Diputació. I pel que tu dius, aquests diners, com ja els tenim dins, s'han repartit en altres partides. Evidentment, seran en inversions pel nostre poble.
0: D'altra banda, el mes que ve, el mes d'octubre, tindrà lloc a Pego una nova cita amb les Jornades de Responsabilitat Social Corporativa i al desembre la Nit en Blanc.
4: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: La Casa de Cultura de Pego ha rebut 8 tècnics de turisme de diferents localitats de la Marina Alta i la Safor que tenen pròxim el Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva. Allí ha tingut lloc la part teòrica de la jornada de formació PIC, que són les inicials de punt informador col·laborador, que després s'ha desplaçat la part pràctica fins a l'Aiguamoll per conèixer in situ els recursos que ofereix la Marjal. Edu García, tècnic en educació ambiental de l'equip del Parc Natural de la Marjal, explica que aquestes jornades formatives tenen com a objectiu acostar els parcs naturals a totes les entitats que tenen un punt, una oficina d'informació turística.
5: Aquestes jornades de formació són per a, en aquest cas, apropar l'espai natural, el Parc Natural, a totes les entitats que tenen algun punt de turisme d'informació per a apropar aquesta informació a la gent i que també vosaltres des de les entitats tinguin recursos per si tenen alguna crida per a poder atendre a la gent. Sobretot recursos des d'un punt de vista turístic, no? Que és el que venim a explicar.
0: La Turistinfo de Pego i les Valls té l'acreditació de punt informador col·laborador des del 2008, renovant-la el 2021. Això implica que poden donar detalls de la Marjal perquè la coneixen bé, tant els recursos naturals com també els culturals, patrimonials i d'altres que es poden trobar al si de l'Aiguamoll. És el que ens explica ara Edu García.
5: Bueno, sobretot tenim dos tipus de recursos, que són els naturals, que serien els hàbitats, la fauna i la flora, són els tres, i també recursos culturals, sobretot el patrimoni, per exemple, la parada de Sant Pere o la Font Salada, no? O l'Ullal del Burro, que li diuen en Pego. I després també vos informem sobre les rutes que hi ha en el parc, que tenim 4 rutes dins del parc, i també equipaments que tenim, per exemple el mirador de la muntanyeta verda, el berenador, els camps d'arròs, etc.
0: Les 4 rutes de les que feia referència l'educador ambiental permeten conèixer el conjunt del parc i s'identifiquen, entre d'altres, amb colors com són el verd, el blau.
5: Les 4 rutes són: la primera, la ruta roja, que dona la volta a la muntanyeta verda i puja al mirador. I s'ha està dotada de l'itinerari saludable, que l'anomenem l'itinerari saludable. L'hem carregat d'aquesta informació, sobretot per a ficar en valor la importància de la natura en el benestar general de la gent, no? Després, la ruta blava és una ruta en bici que va per dins dels camps d'arròs. Esta és més llarga i sempre la pot fer caminant, però sempre recomanem que la gent la faci en bici, que també està ideada per això. I després hem afegit 2 més fa poquet, que estan ja publicades dins de la web del parc, que són les 2 ornitològiques, una pel riu Bullent i altra pel riu Racons. El riu Bullent i altra pel riu Racons.
0: Explicava també el tècnic d'educació ambiental que al mirador de la muntanyeta verda es pot accedir, això sí, en l'horari establit.
5: N'hi ha horari, normalment és entre setmana de 9 a 2, és cada setmana està tancat, a no ser que hi hagi alguna activitat o que inclús n'hi ha alguns casos de setmana que des de l'Ajuntament de Pego obrin un punt d'informació i dalt de la muntanyeta verda, per tant, ahí sí que podria accedir la gent, però en principi té horari restringit.
0: Tots aquests detalls són els que avui ha traslladat l'equip d'educació ambiental del Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva al personal tècnic de les oficines de turisme pròximes perquè ho puguen traslladar a les persones que s'interessen per visitar aquest paratge protegit. I en aquest punt també contem, ampliant la mirada, que Parcent acollirà aquest dissabte 26 de setembre una nova edició del Festball sota el lema enguany de La victòria és viure ací, la victòria és ser poble, una jornada festiva i reivindicativa en defensa del territori, de l'aigua i el futur dels pobles de la Vall de Pop. L'esdeveniment està organitzat per Salvem la Vall amb la col·laboració de l'Ajuntament de Parcent i diverses entitats i col·lectius locals, i vol tornar a reunir veïnat i persones compromeses amb la defensa del territori davant les amenaces, expliquen amenaces urbanístiques que afecten la comarca. El Festball 2026 començarà amb una concentració oberta a tota la ciutadania a les 7:30 de la vesprada a la plaça de Colón de Parcent, i allí es llegirà el manifest del festival. Este acte busca visibilitzar el suport social a la protecció de la Vall de Pop i recordar que la conservació del territori continua necessitant una societat activa, unida i compromesa. La convocatòria d'enguany posa el focus en l'oposició al PAI Medina de Llíber, un projecte urbanístic que preveu la transformació de 406.213 metres quadrats de la muntanya llarga per a la construcció de prop de 500 xalets de luxe amb piscina. Els col·lectius organitzadors alerten que aquesta actuació comportaria una greu afectació sobre el paisatge i els valors naturals de la Vall de Pop, a més de representar una amenaça per al subministrament d'aigua de la comarca. Després d'aquesta concentració i la lectura del manifest, les activitats del Festball continuaran a la plaça del poble de Parcent, on a les 9 tindrà lloc un sopar popular, i a partir de les 11 de la nit la música prendrà el relleu amb les actuacions de Gin Jazz, Arre Aka, Rudy Mentari i DJ Javi Mas, en una nit que combinarà cultura, convivència i reivindicació. I des de l'Ajuntament d'Oliva informen que el projecte de renaturalització que s'està duent a terme al Carritxar, a la part d'Oliva, està sent un èxit. I és que el passat mes de juny van finalitzar les primeres actuacions de renaturalització amb la construcció de dos bases per a amfibis i l'enderrocament de les edificacions existents a un antic campament que hi havia allí, i que aquestes edificacions actualment es trobaven en desús i molt degradades. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Oliva, Enrique Parra, les dos bases

0: es van construir abans de l'estiu, ja ho hem dit, a juny, i han servit com a punt reproductor per a els amfibis de la zona. Abans, aquesta reproducció es feia en una antiga piscina abandonada del Carritxar, i amb aquesta actuació els amfibis compten amb dos punts segurs i adaptats per a la seva reproducció. Les actuacions continuen actualment amb l'execució d'una faixa tallafocs al voltant del camí d'accés al Carritxar i posteriorment amb la col·locació de cartells informatius. A més, s'està tractant, informen des d'Oliva, de recuperar l'aljub del campament amb l'objecte de tindre un punt d'aigua en cas de necessitat. I també informen que en breu s'iniciaran els treballs d'eixa faixa de tallafocs a través d'una subvenció de 10.768 euros de la Conselleria de Medi Ambient, una actuació que donarà continuïtat a la faixa que ja ha realitzat l'Ajuntament de Pego en el terme municipal i que arriba fins a eixe antic campament del Carritxar. El projecte de renaturalització d'este punt ha comptat amb un pressupost d'adjudicació de 139.887 euros gestionats per l'Ajuntament d'Oliva a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí d'Oliva.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Parlem ara de cultura perquè Adrià Espí ens presenta A Pego, la mala vida, una compilació d'històries curtes ambientades en el singular i imaginari poble de Tort, un indret on la realitat no sempre és el que aparenta, una circumstància que permet a l'autor donar forma a un univers creatiu propi dins del panorama literari valencià. La mala vida és el nou llibre de l'escriptor, guionista i director de Xàtiva, Adrià Espí. Es presenta A Pego este divendres 25 de setembre, programat per Atzaila, amb la presència de l'autor, que dialogarà amb el també escriptor Tomàs Llopis. La Biblioteca Carmen Alemany Vall acollirà esta conversa que, confia l'autor, serà amena, molt interessant i divertida.
2: El presentaré este divendres a la Biblioteca de Pego, amb una conversa amena i espero que molt interessant i divertida amb Tomàs Llopis, amic i escriptor admirat, que té molt bona relació amb els meus pares de fa molts anys i que per a mi és bonic poder presentar amb ell i poder fer-ho a Pego. La veritat, les presentacions estan sent molt, molt interessants, estem podent compartir opinions amb lectors, amb escriptors o músics. La setmana passada vaig estar al COI parlant amb Hugo Mas i va ser molt, molt bonic a la llibreria de Detroit. M'està permetent anar a llocs del País Valencià molt, molt bonics o importants per a mi o amb certa història, així que també el fet de poder compartir el llibre amb la gent, poder portar els pobles la presentació i xerrar amb la gent, que crec que fa que també t'apropi més a l'autor i al llibre, està sent una cosa guai, perquè crec que al final també és important arribar a connectar amb el lector i poder tindre aquestes xerrades que es generen en els torns de preguntes, en les presentacions o fent la cerveseta de després.
0: L'escriptura està present en el dia a dia de la vida d'Adrià Espí perquè treballa com a guionista per a programes d'apunt. També ha estat coguionista del llargmetratge documental Seràs per sempre, sobre Vicent Andrés Estellers. Ha guanyat un premi Ondas per la sèrie El mort viu, que ha cocreat, coescrit i dirigit, i ha sigut guionista en les sèries documentals Informe i Mític 70, premi Lola Gaus a la millor sèrie documental. I a més, escriu relats. Fins ara ha publicat dos recursos: La bona vida i el llibre que ara presenta Pego, La mala vida. Adrià Espí, en part, escriu perquè ho ha mamat a casa.
2: És un llibre ubicat a Tort, un poble fictici on ja he ambientat les històries del mort viu, la sèrie que vaig escriure i dirigir, i les històries de La bona vida. En aquesta ocasió crec que Tort és el protagonista més clar del llibre. Podríem dir que l'univers de Tort ha anat guanyant presència i vida al llarg dels anys, i crec que aquí a La mala vida hi ha una consistència més gran d'aquest univers, i el llibre el vaig escriure ja pensant que els relats passarien a...
0: Que els relats passarien a tort, i dèiem que en aquest cas doncs Adrià Espí escriu perquè ho ha mamat a casa, perquè amb son pare, amb Antoni Espí, compartís la professió d'escriptor, i pare i mare són professors de valencià i amants de la literatura, un còctel idoni per a sentir atracció, per contar històries i explorar fins a on el porten. I Tort, el poble on estan ubicats els diferents relats, és molt normal i a la vegada molt estrany, com qualsevol poble, és el que afirma l'autor, i és que allí conviu una fauna de personatges molt excèntrics, alguns d'ells inspirats en personatges reals.
2: Crec que Tort és un poble molt però que molt normal, però a la vegada molt però que molt estrany, com qualsevol poble mitjà del País Valencià, com podria ser Pego, com podria ser Albaida, o fins i tot un lloc més gran com Xàtiva, o una mescla de tots estos, no? Crec que en este poble hi ha personatges desgraciats, personatges que acumulen ressaques bastant fortes, crec que també persones que estan predisposades a creure en fets paranormals, en fets misteriosos, i pot ser per això en Tort acostumen a passar tots aquests fets, no?
0: La mala vida reuneix relats que transiten des de l'acidesa, passant per la poètica, l'absurditat, per allò fantàstic i fins a arribar a l'humor negre, tot sense deixar de banda la ironia, que junt amb l'humor i l'absurd són una constant en l'univers d'Adrià Espí.
2: Conviuen relats de molts tipus, de molts gèneres, i on hi ha una progressió, o així no ho he intentat treballar jo, de les temàtiques dels relats, no? El llibre comença amb una vessant un poc més tràgica, reflexionant molt, molt sobre la mort i amb gran protagonisme de la mort. Va guanyant pes relats un poc més personals i poètics, que donen pas a uns relats més absurds. L'absurd i l'humor és una constant en el meu univers, en tot el que escric, i eixe absurd va passant poquet a poquet cap a Miracles d'anar per casa, que és una de les coses que més m'agrada treballar, que ja n'hi havia en el mort viu i en la bona vida, no? Resurreccions, gent que veu ovnis, però Miracles d'anar per casa, Miracles sense glamour ni sense èpica, i fins i tot Miracles sense transcendència, que passen i punt. No n'hi ha més, no n'hi ha més. Passen aquestes coses extraordinàries i ja estan. Així n'és Tort.
0: I ja hem dit que Adrià Espí és guionista, i això es nota en molts dels seus relats, perquè escriu a partir d'imatges, literalment.
2: Crec que en La mala vida es veu molt la influència de l'escriptura audiovisual. Jo vinc del món del guió de sèries, del guió de pel·lícules, i construïsc moltíssim a partir d'imatges, no? Treballo imatges que em venen al cap, i aquestes imatges les vaig convertint en escenes, en relats, en històries més llargues, més curtes, i en aquest cas n'hi ha situacions que és això, que al final són quasi com una escena, com una imatge que descric, com per exemple un relat que m'agrada molt, que és un gos que es queda bocabadat mirant una llima i es queda molta estona contemplant una llima, no? Aquest tipus d'imatges em criden l'atenció i intento convertir-les en relats que versen a vegades pues, sobre coses més profundes i altres sobre coses més superficials.
0: L'humor negre és un dels forts d'Adrià Espí, i per això hi està ben present en este recull de relats que és La mala vida. Com també ho està el món audiovisual, que tan bé coneix i sobre el qual reflexiona en els dos últims relats del llibre.
2: Crec que també hi ha cabuda per a l'humor negre. De fet, els últims relats del llibre són d'un caire més, bastant més negre, on torna a aparèixer la mort, però des de l'humor, no? És un dels elements que també m'agrada molt. El mort viu és una comèdia negra, i crec que així també els dos relats finals, l'Energumen i Murano, són molt negres. I on reflexiones sobre l'audiovisual, sobre una indústria que la veritat és que és molt complicada guanyar-te un nom, tindre cert relleu, aconseguir vendre pel·lícules, aconseguir vendre sèries, i tot aquest mundillo a vegades genera un poc de frustració, no? I crec que en els últims dos relats he abocat certa frustració de projectes que no acaben d'eixir i coses paregudes en els relats, i m'he alliberat i han sigut bastant catàrtics, no? També crec que hi ha alguns relats que versen sobre la mort i són més personals o fins i tot amb un toc més poètic, que també són catàrtics d'alguna manera. Escriure sobre persones que ja no estan m'ajuda a tindre-les present i a guardar un bon record.
0: Llibertat és el que li dona a Adrià Espí escriure relats. Afirma que és més divertit alhora que exposa la diferència entre escriure un guió audiovisual i un relat literari. Diu que és eixa diferència abismal.
2: La diferència entre escriure un guió audiovisual i un relat literari és abismal, sembla que no, però són com dos camins molt diferents per explicar una història. Al final, un guió audiovisual és una guia molt concreta, molt sintètica, que segueix uns codis molt, molt, molt codificats, molt clars, que ha d'ajudar a tot un equip a arribar a fer un projecte, no? I, per exemple, tu no pots ficar què pensa un personatge, s'ha d'escriure en present, frases curtes, i escriure literatura és molt diferent. I sobretot també el que comentava, que escriure audiovisualment a vegades pot generar una certa frustració perquè es complica fer-se realitat els projectes, i per a mi la literatura és més lliure i més gratificant en aquest sentit, que escric coses que veig que puc arribar a algun lloc, no? I és fructífer, escric un relat, ne faig un altre, vaig enjuntant-los. M'agrada molt, la veritat, la literatura, i en especial els relats. És com un lloc on em sent molt còmode i vaig fent camí, vaig trobant el meu lloc i vull seguir explorant-lo. I crec que els relats, més que tenir una moralina o més que voler donar com una lliçó, són relats que conviden a sí, a reflexionar, a sentir-se acompanyats, no? Jo crec que a posar personatges, sentiments, moments que m'ho sonen, que és el que la gent em diu. Ai, jo em sona aquesta història, és com si ja me l'hagueren contat, el de Iaio a la carnisseria, per exemple. O em sona un personatge, i aquest personatge podria estar al meu poble. Jo crec que un poc els meus relats tenen aquesta qüestió també de documentar certes coses que veig pel carrer, que veig en la vida, i que crec que molta gent de poble pot entendre i pot compartir, la veritat.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I comentem també que avui i demà, des de les 9 del matí i fins a les 2, les 18 persones que van des de Pego a participar en la primera trobada de jubilats a Orba, doncs poden passar per a recollir els tiquets del menjar i també les samarretes que els identificaran durant esta primera trobada de jubilats a Pego, que té lloc este diumenge 27 de setembre al matí a la localitat veïna. Una iniciativa, doncs, per a poder ampliar eixe grup de coneguts, conegudes i fins i tot, per què no, d'amics i amigues de la mateixa edat o de certa edat, i doncs poder obrir ponts de cara a futurs esdeveniments, i que suposem que una vegada establida una primera trobada, la continuïtat estarà assegurada en altres edicions. Però primer, este diumenge, té lloc eixa primera trobada de jubilats i jubilades a Orba. I també comentar que avançant-se a la data, perquè és 29 de setembre, quan celebrarem Sant Miquel, a Pego, a la Vall de Gallinera, concretament a Benissivà, i també a la Vall d'Ebo, hi ha programades diferents activitats per a homenatjar a este sant embuigut a les nostres localitats. Dissabte a Pego, al carrer Sant Miquel, hi ha sopar de pa i porta, hi haurà servei de barra i prèviament hi haurà tardeig amb suite rumba i DJ. I a Benissivà, al carrer de Benissivà, hi haurà també tardeig i sopar de Sant Miquel des de les 8 de la vesprada i fins a la 1 de la matinada. A la Vall d'Ebo dediquen dos dies per a celebrar Sant Miquel. Hi ha dissabte diverses activitats a partir de les 12 del migdia, amb, per exemple, contacontes a càrrec de Marta Pellicer, i a les 10 i mitja de la nit hi haurà correfoc a càrrec dels Dimonis de Campanar. Diumenge hi haurà missa en honor a Sant Miquel i a les 12 hi ha una campanya d'intercanvi musical amb la Unió Musical de la Vall d'Ebo i la Rotovense Musical. I a partir de les 2 i mitja de la vesprada, paella popular a, com diem, la Vall d'Ebo. Per tant, ja veieu que Sant Miquel està ben arrelat i hi ha doncs, molta estima per este sant que se celebra a Pego, a Benissivà i a la Vall d'Ebo este dissabte, sobretot, i a esta última localitat també diumenge.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: Pel que fa a l'oratge, doncs, avui tenim cel ras durant tota la jornada, temperatures entre els 20 graus de mínima i els 30 de màxima, i el vent estarà encalmat tot el dia. Pel que fa a demà divendres, tindrem sol pràcticament tot el dia i després apareixeran núvols sense més importància a partir de mitjan vesprada. Les temperatures demà un poc més altes que les d'avui, 21 graus de mínima i 33 de màxima, amb un vent que bufarà fluix de component variable. I per a dissabte tindrem cel ras amb algun núvol decoratiu, però sense més importància. Dissabte, temperatures entre 20 graus de mínima, 30 de màxima, i el vent bufarà de component est al voltant de 10 km per hora. Diumenge tindrem boirines, però una vegada es desfacen tindrem el cel ras amb bona presència de sol. I temperatures més baixes per eixes boires amb 19 graus de mínima i 29 de màxima i un vent que bufarà fluix de component nord-est.

Fins ací l'informatiu d'avui dijous 24 de setembre. Moltes gràcies per estar ahí i, doncs, com sempre, que acabo de passar un molt bon dia. Ens retrobem en breu. Adéu.

volta miraràs com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

acostumats a no escoltar, acostumats a callar massa. Hem desaprès a deduir, desaprengrem a pensar que la resposta col·lectiva no és possible o impossible. És necessària.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: Escoltes Radio Pego.
1: Radio Pego, 107.8 de la FM.
2: Radio Pego,
3: 107.8.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Ràdio Pego.
2: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
3: I tu, ets el més important per a nosaltres?
0: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
3: I per això, t'ho posem fàcil.
2: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
0: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

baixa la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pou, ni una parcel·leta buida a terra, me veig

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
2: La vida és això.
1: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
2: Que el premi siguis tu.
1: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
2: Avui és tan incert.
1: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
2: Que no

per cobrir el teu cos d'or i de claror. Construiré un país on l'amor serà rei.